Un fortini programa, un nais, programa nou de Pablo Clarci, programa baix de la costa de la Pare Cosa. Però ja, per això que per dir, com els agris, en pot tomar una hora a la company, vull dir que m'ha de cosa. Va dir que Carmen, primer d'escoltar una extra, li serà compensat per fer-hi, com de la cosa, vist de la TV, secció d'hospital, mare, els nens de Carfonova, ja vas anar a trobar centre, tindre la vida d'hospital, i ja la vida de ser un hospital, Sony, tindre la Nòrbic, l'hospital, la nom de la tesura d'hospital, la mare, la vaig provar que ja tenia tingut pensades en part de visió per la passada en la cosa. Els he vist la sua comportia que sí, no tenia que va dir que calen, que té tota quasi va dutim a per canar de quals a pia de dir que va dir ser nada ni de xatra que per mal fer o dar de dir de guai cosa.

creo que ara Bari haurà de fer coses que potser si el que feia posar. Visto que tema que cor no tenia de casa, no tenia cor que ho pagat i per ti, ets un antic, ets un jove pànima, en tu tenia de coses que potser fins a tenia.

sobre els Andes del Nord i moltes Andes que hi ha parat. Va tallar ara, vitia de Tumima, vitia de la Paraíso, de Sant Ipatxa, Sant Jalan, Mamo, Dima, Nepal, Nama, Sant Pap, Sant Desa, Sant Desa, Antipuno, Nedi, Sant Samadà, Cusà, Valita, Illumini, Pordesa, Ecotà, Dissa, Sant Patrà, Algut, de Cotà, Dima, Pat, La Cusà, Tira, Dalgo, Jutim, Bahan, Rapo, de Cusí, Barima, Mirti, Miku, Sant Piat, Sant Apuyo. Estava allà bé anassat, perquè quan el pari va ser com el sandeix, i tenia el pel que pas, perquè no se'n volia tenir a on ens saltava la boca a la vibrada, i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i s'ha tingut i

0: que venim de la Comarca de Fixa la Xera, per aigua passa el preu de sexe.
1: S'ha tingut de la mà, oi, a cruçar per anar un poc se m'ha anir, oi, però.
0: També el projecte de la Comarca, però. Se m'ha anat l'aigua per la Comarca, oi, no.
1: L'aigua per la Comarca de Tarra, oi, no. Sostre, ho ja no va ser, oi, no.
2: Radio Provada FM Clara. S'ha llegit com ja hi sentís.
1: Consellers, va quedar el pari, va seguir per dia. Una estaria suàstia si la mà per ti va tocar. Nadi suàstia per ti, no, no, ai, que va tocar. I ara la mà que li suàstia si va a ser prema. Consellers, va quedar el pas per una sant per que dona una mà amb l'ho que va ser un.
3: Vas quedar la porta amb la més seva, no?
1: Sobi ser cantat a cap poc per tot gent i gran i mà ho tocar amb seva o prota.
3: Per ti vindrà amb la mà, però si t'hi quistes a la sopa de sant mà. Si és el temps que si s'hi ha de tocar,
1: Sunyi sunyi yek sayı bayan da bir. Rahatlar sunyi sunyi bir sayı daha.

setmana última i durant 24 dies del futur per descendir, s'ha impingut una part